la clínica, la reforma que va ser l'hospital que va obtenir la reforma de l'oncologi i ha dit que l'execució de la tarda a la central de la reforma. És que el model hospital

0: producció de fusions de gas que es troben a fàbrica d'aix i s'han sorgit a gent si tal treball que el terreny no ha donat part en aquests formes de tricolats als seus ciutats, però encara que tenen gent que ha sigut sempre bé.
1: Molt, el gran pas ja és un producte d'esport entre

0: Teclat, tall, trempat, dalt, brillarà, ara, matxís, citar, molt colful, ara no te calà ni a mi truco a cal. Ja ho fot per avui, s'obri per el cal a regir, s'està episodi jo, s'està de mi ser cremar-lo. Ara jo volava a fer dos a la càrrega, s'està de mi ser per dir si de l'inquietari salins.
1: Thank you.

0: asmatu.
1: Zaten dira dira bazabitatzen dintu batea lazan, zintan dut dira gana.
0: Zuru bat batxo gara, behar gizori, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu gara, batxen dintu